0: Tothom.
1: Mercenari.
0: S'ha triplat. Sota els llums de colors apareix l'encanteri. Quina? Exactament. És aquesta promesa.